0: Dios o de porque está facendo o cos alicerces a súa casa pro ascenso a Primeira División e a medir a Semana Maior ali pode poñerse ao tellado.
1: Así que ten que empregar, está empregando de feito as tellas Berea o novo, a nova gama de produtos Eternal de Tejas Berea, que son tellas galegas, planas e mixtas, de calidade excepcional, durabilidade extraordinaria, con ata 100 anos de garantía para tellados case eternos. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en tejasberea.com.
0: Está reaccionando Michalov, que de Eslovaquia ida da final da European Cup. Agora mesmo, Michalov que 5, Guardés 6, despois desa vitoria parcial dunha 4, reacciona Michalov que se ponga un gol 14 minutos do primeiro tempo. Lembremos que o Porriño perdía na semifinal da Liga Guerreiras, da Liga de Balonmán Femenino, 28-32 na ida, no municipal, diante do Vera Vera. Tamén lembremos que xunto a eliminación do Coruxo co empate diante do Baleares, agora mesmo a Unión Deportiva Ourense, Rodrigo Pérez Pardo, está pendente de rivais, está pendente do sorteo de mañá. Xa remataron os primeiros partidos, quedan dous para esta tarde para coñecer o cadro definitivo das eliminatorias definitivas.
2: Lembramos que agora mesmo están clasificados tres segundos o Real Oviedo Vetusta, o Baleares e o Sanse. Oviedo Vetusta do grupo 1, o Baleares do grupo 3, o Sanse do grupo 5. Hai agora mesmo clasificados tres terceiros: Unión Deportiva Ourense do grupo 1, Unión Deportiva Logroñés do grupo 2 e Pobelense do grupo 3. E hai dous quintos: o Colle do grupo 5 e o Jaén do grupo 4. Quedan por decidir se o Conquense ou o Xerez son os clasificados, con 1-1 no partido de ida, e queda outro encontro, o que enfronta o Águilas e o Utebo, con 1-2 a prol do Águilas no partido de ida.
0: Tamén temos os primeiros resultados da preferente autonómica desta mañá, primeiros resultados da última xornada, que remata isto.
1: Sí, partidos que en realidade non teñen nada en xogo, porque o resto será en horario unificado a partir das 6 da tarde. No grupo primeiro, Puebla 0, Ordes 1 disputado onte, esta mañá ollou partido no pote. Cultural Mariño 7, Sofán 5.
0: Partido
1: case de que
0: de tie break
1: de tenis, efectivamente. E no grupo segundo tamén esta mañá, Umia 4, Veruso 2.
0: E tamén temos resultados do grupo catalán de terceira, do ascenso, que son os que se cruzan cos galegos,
2: que será dentro dunhas semaniñas, pero xa temos unha das eliminatorias co partido de ida disputado esta mañá. Hospitalet 0, Badalona 2. O Badalona, que foi o mellor clasificado, o segundo do grupo catalán, ante o quinto Hospitalet.
0: Carles Manso, técnico do Andorra en Riazor, sala de premsa.
3: Doncs, da banda que tamén que hi havia amb tanta gent en un estadi com aquest, doncs han empantat molt, des de la insistència, des de intentar ser contundents a, sobretot a la nostra àrea, i nosaltres hem tingut aquesta... Hem de ser una mica... Hem d'analitzar-ho bé, perquè hem de tenir aquesta paciència i hem de saber viure en diferents contextos que potser ens proposa el rival, i en escenaris com aquest, i no perdre, no dir la paraula no perdre a la cara al partit, però sí que continuar amb la idea que veníem, perquè no ens hem de deixar portar per cap ambient, intentar extreure totes aquestes conclusions per ser el millor equip que puguem ser, però sí que és veritat que la primera part, doncs, és la línia a seguir. Estem en aquest sentit satisfets i demostrar que l'equip aquest té personalitat, que sigui l'estadi el que sigui, nosaltres jugarem amb aquesta valentia, amb aquesta entrega que hem fet a la primera part, i a partir d'aquí, doncs, aprendre de cara que la setmana que ve, doncs, poder quedar els tres punts a Andorra.
4: Hola, Carles. Hola. A banda del que deia el Marc, que és essencial, però no sé la importància de les baixes que tenies avui, Petxa i Manol. És que al final, Martí Vila, que per exemple ha estat el millor potser de la primera meitat, a la segona se'l veia cansat, i no sé si això t'ha condicionat una mica a l'hora de poder reaccionar, no?, al que estava passant sobre el terreny de joc.
3: Jo crec que en això, evidentment, ho hem de veure, però no crec que sigui un tema de baixa. Simplement, després d'aquest ambient que hem vist, que tots els seus aficionats, doncs, s'han tirat endavant, i amb una petita cosa que ells feien bé, doncs, tothom es venia molt a dalt, i en això ens costava molt saber com contrarrestar-ho, perquè no teníem aquest control. Ens hem precipitat moltes vegades a l'hora d'intentar jugar a camp rival, però no crec que sigui un tema de baixes. És veritat que el Martí ha acabat una miqueta fatigat, però tots els altres jugadors que teníem a disposició, doncs, estaven perfectament preparats per jugar aquest partit, i no crec que sigui aquest un motiu, simplement un motiu de pes. Simplement és això, saber interpretar els diferents moments de partit i